wedlocks on the top. Shout out down. Nevertheless, Bop, my boy. And like, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, Bop, B